Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.
3: Ah!

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: La teva música.

Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.

Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.

0: amb tu.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: És una de les cançons de la temporada, sens dubte. Joe i el seu End of Beginning, que mira, em va com anell al dit per explicar-vos el següent. És com un inici i un final avui. Comencem, ara sí, el Matina d'Estiu! Home! Per fi! Bueno, per fi per mi, segurament hi ha gent trista, perquè el Matina convencional està de vacances, però família, també els hem de deixar dormir una miqueta aquesta gent, que segurament fa com 11 mesos que no recorden el que és dormir, i avui espero i desitjo de debò que l'Ernest i companyia no estiguin escoltant la ràdio, sisplau. I en fi, que un any més m'han deixat a mi aquí, doncs no sé com sortirà la cosa.
1: ¡Qué peligro!
0: Ja, penso el mateix, qué peligro, no? Però en fi, doncs ja et dic, bàsicament la cosa és senzilla, és deixar que aquesta gent dormi, jo acompanyar-vos una mica, tant si aneu al xiringuito, a la platja, com pels que correu, que sé que molts de vosaltres encara esteu aixecant la persiana, igual que jo, servidor. I res, tindrem una mica de tot en aquest matinà d'estiu. Una mica com l'any passat, tindrem el temps. De seguida vindrà l'Abel Caral per explicar-nos tota la calor que fa, que ja la sabem, però sempre serà benvingut l'Abel Caral, o qui sigui. També vindrà la Mònica Usart, també vindrà el Martí Oliveres. Doncs, en fi, tindrem diversos convidats cada setmana perquè ens expliquin l'estat del temps. Informarem del que passa al món una miqueta també, no massa, que també volem desconnectar. I res, farem una mica el tonto, el WhatsApp el tindrem sempre obert.
2: 608-71-7141.
0: I us preguntarem cada dia alguna coseta, d'acord? Després, a la següent intervenció, us dic el que us pregunto avui. Estic de vacances, jo encara, O sigui, no, però sí, com aquell qui diu, perquè acabo d'arribar a la ràdio i a la recepció m'he oblidat ja la targeta. Cosa que em passa sempre, però evidentment avui encara tinc la ressaca aquesta postvacacional. No diré depressió, perquè no, però sí ressaca postvacacional. No tinc ni la targeta, no m'he portat ni el cafè, no m'he portat res. En fi, sigui com sigui, família, intentarem posar-li una mica d'il·lusió i intentar aixecar una mica el personal. L'any passat, haig de dir que vam fer una comunitat preciosa a l'estiu, la veritat que sí, i m'agradaria, doncs, això, tornar a sentir-vos, tornar a connectar amb vosaltres. Ja sabeu que tenim el nostre WhatsApp obert, 608-71-7141. Avui, doncs, la pregunta serà fàcil. Què és el que feu aquestes vacances? Jo acabo de tornar, de vacancetes, doncs que m'expliqueu una mica, que us presenteu, que ens posem veu, nom i totes aquestes coses. Sigui com sigui, el que no canvia això mai és la bona música de RAC 105.
3: Matina d'estiu a RAC 105 amb Víctor Huguet.
0: I avui començarem amb aquesta, va, força animadota. Sabrina. Madonna. Es presenten, Madonna. Això es diu Bring Your Love. Bon dia des de RAC 105, va.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem. Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online.
4: La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
5: Informa't a UOC.edu.
6: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
11: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: futbol, i si hi ha Mundial de Futbol, Shakira té un estiu intens, això seguríssim, sempre. Aquí tenim el seu Dai amb Burna Boy. Què en penseu de l'actuació en directe que va fer Shakira al Mundial? Home, millor que la inicial, aquella que va fer Mulleres, que la gent deia que potser no era Shakira. Bueno, en fi, l'última crec que no va estar pas malament. Doncs estiu intens el de Shakira, ara crec que es prendrà uns dies de vacancetes, igual que l'Ernest i companyia, i tornarà amb força el 18 de setembre, recordem, amb 12 concerts dins de Les Mujeres Ya No Lloran Tour, una residència europea a Madrid, com et dic, amb 12 concerts, déu-n'hi-do Shakira, que té feina de nou la colombiana. En fi, nosaltres també tenim feina i per això vull obrir ara sí oficialment el WhatsApp del programa. El número no canvia, el de sempre, mira.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ja comencen a arribar, per cert, els primers missatges. La pregunta l'he fet fa una estona i és ben fàcil. Simplement posar-nos veu i que m'expliquis què fas tu per les vacancetes. Si les has fet ja, què has fet? Si encara no les has fet, què faràs? I mira, si em dius, Héctor, que em quedo aquí, que com a casa no s'està enlloc, doncs també explica-m'ho i fem un riure, d'acord? 608-7741, jo què he fet? Va, començo ja, obro la llauna. Doncs mira, he anat a fugir de la calor, m'he anat a Astúries amb les baquetes. És una passada que sigui estiu, mes de juliol, i anar amb dessuadora. La veritat que és la primera vegada que em quedo més o menys per la península, en aquest sentit, fugint de la calor, i ja et dic que no serà l'última. La veritat que molt bé, torno amb força, torno amb energia, així que res, simplement salutacions de part de l'Héctor Huguet. T'acompanyo al llarg de l'estiu, fins a finals d'agost comença la temporada el dia 31, una temporada renovada i amb les piles més que carregades per part de tot l'equip del Matina Codina, l'Ernest i companyia. Ja saps, 608-7171-41.
2: 608-7171-41.
0: Què has fet aquestes vacances o què faràs, que és el més probable, que encara no les hagis fet? Mentre m'envies el missatge, doncs et deixo amb una de les cançons de l'estiu catalanes de fa un o dos anys, diria que dos ja. Figa Flau.

0: Abel Caral.
1: Hola.
0: Tu has seguit el Tour de França o no?
1: Mira, vaig veure la tercera etapa.
0: Ah, sí?
1: L'acabada de Granollers als Angles, la vaig veure passar per Puigcerdà.
0: Ah, molt bé. Mica, en directe, eh?
1: Sí, sí. Ostres. Una mica vist i no vist, perquè anaven en pla i anaven a tota llet, eh?
0: Impressionant. Ara m'expliques, però tenim patrocinador.
2: Ah. Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Mac Ambients patrocina, evidentment, el temps. Són 8:45 i per això arriba, com sempre, l'Abel Caral, que és qui més sap del tema, perquè ens expliqui una mica, doncs, el titular, almenys, de què passa. A veure, aquí a la finestra veig que de moment dia tranquilot, no sé què em diràs.
1: Sí, sí, un dia tranquil, un dia tranquil. Hem deixat enrere ja les tempestes de cada setmana, que déu-n'hi-do dissabte a la tarda, sí? Tarda, vespre, nit, matinada, encara dissabte, diumenge. Això avui no s'ha de repetir, i el que sí que tenim encara és aquesta calor continguda, eh?
0: Ah.
1: Perquè fa calor, però no tenim les altíssimes temperatures que hem tingut, doncs, repetidament al llarg d'aquest estiu. Avui farà calor, sí, estem a la canícula de l'estiu, toca que faci calor a finals de juliol, però temperatures de 30-35 graus a l'interior del país, les més altes al centre del dia.
0: Contingudíssima, eh?
1: Bueno, vull dir que no estem parlant de 38-30... Clar, és que últimament hem anat amb 38-39, 40-42, 43... I, de fet, en molts casos, més a prop dels 30 que dels 35, eh?
0: Bé.
1: Per tant, allà, venint del que venim, doncs encara està prou bé. I cap a la costa, 27-30 en general, amb xafogó. Pluja no se n'espera. Encara hi ha una mica tramuntana cap al nord de l'Alt Empordà, que anirà desapareixent ara al matí. També una mica de mestral a les comarques de Tarragona, sobretot cap a l'Ebre, que també anirà desapareixent. I calor continguda avui, però ja us aviso que a partir de dimecres la cosa torna a disparar-se i a finals de setmana, coincidint amb el canvi de mes, doncs, o primers dies, vaja, del mes d'agost, ja veurem si no tindrem la quarta onada de calor de l'estiu.
0: Dimecres és el dia, has dit.
1: A partir de dimecres comencen a pujar de manera clara i divendres i sobretot el cap de setmana és quan sembla que han de ser més altes les temperatures. Estarem atents si oficialment s'estableix aquesta quarta onada de calor de l'estiu, però en tot cas això. Aprofitem que ara encara fa fresca, una mica de fred en zones interiors, obrim finestres, que entri la fresca cap a casa, després
0: sí,
1: tanquem. Això a la costa és més difícil de fer perquè no refresca o no refresca tant, però cap a l'interior, que encara cal potser un jerseiet en alguns casos, ara aquesta hora, quarts de nou, al sortir de casa, doncs aprofitem la fresqueta perquè després això, els pròxims dies, serà un miratge. Direm, ai, recordes aquells dies que no feia tanta calor, que feia fresqueta?
0: Quasi el recordo, m'ho dius a mi, que acabo de tornar d'Astúries i anàvem de suadora i ara tot el que no sigui allò, per mi és ai, que calor,
3: Ai, que calor, calor.
1: Vas fer turisme climàtic.
0: Correcte,
1: buscant,
0: correcte. I no sóc l'únic, molta gent a la ràdio ha decidit anar cap al nord, Noruega...
1: Sí, no, mira, aquest estiu mateix parlava, no, just uns dies abans de l'estiu, parlava amb el pare d'una amiga, que és asturià, i em deia que sap de molta gent d'Andalusia que se'n va a Astúries a passar l'estiu buscant la fresca, i vam parlar d'això, d'aquest concepte de turisme climàtic, buscant la fresqueta i fugint de la calor.
0: Correcte. Tu que has fet vacances ja o no?
1: No, encara no. Jo,
0: no,
1: divendres es començo.
0: Ah, divendres, ja.
1: I dilluns que ve tindreu el bo del Martí Oliveres, un parell de setmanes, i després tornaré jo.
0: I tens ganes o què de les vacancetes?
1: Home, una miqueta sí, que vols que et digui, la veritat.
0: Però quants dies marxes?
1: No, un parell de setmanes.
0: Molt bé, molt
1: sí.
0: Bé. Fas alguna... És que avui estem preguntant això, que aprofito per recordar-ho al WhatsApp del programa.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Què fas de vacances? Si les has fet, si no les has fet, si marxes, si no marxes, si fas turisme climàtic, com diu l'Abel Caral, o què és el que fas? Explica'ns-ho al 608-71-71-41. Tu què faràs?
1: Jo em quedaré per terres catalanes, segurament cap a les Terres de l'Ebre. Anirem a veure l'eclipsi.
0: Ah, molt bé, el 12, no?
1: El dia 12, i ens quedarem per allà a veure la calor, si li fot castanya o què, però ja sabem que allà doncs costuma apretar. Tot i que vaig estar per allà ahir, aquest cap de setmana, i era una calor molt més continguda que fa uns dies,
0: Molt bé, doncs, Abel, et preguntaré per cert per l'eclipsi,
1: sí,
0: un dia d'aquests de la setmana, que m'interessa, perquè no tinc ulleres, vull saber com
1: aconseguir-la
0: i tal, ja en parlarem.
1: Ah, això, una farmàcia.
0: Però, res, que ens tornem a actualitzar la informació d'aquí una horeta, per que es connectin de nou, i res, que et quedis, perquè ve una cançó espectacular.
1: A veure.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Tu recordes l'any 2011, Abel?
1: Sí.
0: Què feies?
1: El 2011, doncs, ja corria per aquí Recurrec 75 i en concret el tio 2011 no el recordo.
0: No el recordes? Doncs mira, te'l recordo jo.
1: A veure.
0: Sonava això, una de tantes, Pitbull, que feia un èxit rere l'altre, aquest en concret amb Marc Anthony. Es diu Rain Over Me. Fins ara, Abel Caral.
1: Fins ara.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis.es,
2: Aquadis.es. A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
3: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
4: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
5: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
6: Xarxa Hyundai de Barcelona.
7: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.

haig de reconèixer que estic força viciat a aquesta cançoneta. L'he escoltat a les meves vacances moltíssim. I sí, tenia ganes de presentar-la. Doncs aquí el tenim, el francès Ugel, continua demostrant que fa èxits com a xurros cada estiu. Ara amb això que es diu Jamaican Bam Bam. Agafant aquell tema mític, el Bam Bam Bill, en Bam Bam. Força similar, jo diria, a l'original, però amb una mica més de base que ja va bé per l'estiu. Família, amics, amigues,

0: has heu fet, què heu fet, doncs va, què ens dieu?
1: Bon dia pel matí, matiners i matineres.
0: Hola!
1: Som la Nora i la Mireia des de Girona.
0: Molt bé.
1: I aquest estiu ens anirem 2 setmanes a Eivissa.
0: Hola!
1: Que la meva àvia té un apartament allà i ens anem tornant amb la família.
0: Molt bé.
1: Bon matí, que ho passeu bé.
0: Bon matí!

A Eivissa, eh? No, home, no, sisplau. Que som molt joves, no? Doncs que guai tenir casa a Eivissa. Recordem, Eivissa no només és festa, també té paisatges i platges meravelloses i també hi ha un turisme a Eivissa que no simplement és festa. L'hem fet. Doncs família, ja saps, 608-7171-41, què és el que faràs per aquestes vacances, com ens explicaven per aquí. Anar a Eivissa, bon pla, eh? Molt bon pla, la veritat que sí. Doncs explica'ns-ho al número de sempre. Mentrestant, jo et deixo amb aquesta cançoneta d'Ariana Grande. La trobo espectacular. A més, té una base així electrònica molt i molt xula. Sona de fons. Camí de tres quarts amb el Yes and. Bàsicament ve a dir sí i què, eh? Amb tota la patxorra.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

un artista inigualable, no només pel seu talent vocal, musical, sinó també perquè és una persona maquíssima, que vam tenir el plaer de conèixer de prop als Premis RAC 105. Va guanyar un dels grans premis, el d'artista revelació, i la veritat que sí que és inigualable, Max Navarro. Per cert, sabeu una cosa inigualable? Un festival que comença en res, que és una passada i es diu Mar d'Estiu. A més, torna un any més a Santa Susanna. Com et dic en res, el dia 31 de juliol, ja tenim aquí a la cantonada, del 31 de juliol al 17 d'agost. I em diràs, Héctor, i qui va a Mar d'Estiu, a Santa Susanna? Doncs mira, apunta, eh? Els Amics de les Arts, Ginestà, emociona't també amb Joan Dausà, amb Leire Martínez, i gaudeix de veus mítiques com, per exemple, Zucchero, Rosario, Loquillo, Sergio Dalma, Miguel Ríos o Niña Pastori. Un cartell veritablement espectacular. I gaudeix abans i després dels concerts del Garden Village, un entorn verd únic. Aconsegueix ja la teva entrada a mardestiu.cat. Hi ha nits d'estiu que no es repeteixen, així que jo de tu no m'ho perdria. Mar d'Estiu a Santa Susanna del 31 de juliol al 17 d'agost.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900 903 743.
9: Verisure.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
11: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
12: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.

0: Aquest és l'esperit que volem. Sigui diumenge, sigui dilluns, sigui dimarts, sense drama, tu. A vegades fem drames d'on no n'hi ha, també t'ho dic. Els Catarres, el grup d'Aigua Freda, torna i ens presenta aquesta cançó, candidata, per què no, a cançó de l'estiu a casa nostra. Diumenge sense drama, aquí al davant.
1: Tots els dies que vindrà.
0: Jo la trobo xulíssima. Són les 9 del matí, què? Comencem a llevar-nos ja o què? Família, que... Com es nota que ens aixequem una mica més tard, eh? Hello!
2: Hello!
0: Home, bon dia!
3: Bon dia!
4: Bon dia!
0: Hola, ja hi som tots o no?
2: Bon dia!
0: Ara, l'Angeleta, que hi faltava. Família, doncs salutacions de part d'Electroguet. Recordo, avui dilluns 27 de juliol, primer de molts dies, primer dia del matina d'estiu, per acompanyar-vos mentre l'Ernest Codiner i companyia fa vacancetes i recorden el que és dormir, que ja els hi tocava, pobres. Ja fa 11 mesos que no recorden el que és dormir, doncs avui espero i desitjo que no ens estiguin escoltant i que descansin, que falta els hi fa. Des de l'altra banda, va, l'Héctor Huguet acompanyant-vos un any més. Amb 5 setmanetes per riure i per parlar amb vosaltres, que en definitiva sou els que feu aquest programa, o això m'agradaria a mi.
5: 608-71-7141.
0: El primer dia, avui, doncs la pregunta és evident. Si feu vacancetes, si no en feu, que és el que... No sé, expliqueu-me alguna cosa. Hola!
6: Bon dia, guapo.
0: Què tal?
6: Pues res, jo no faig vacances a l'estiu.
0: Vaja. Oh.
6: Perquè saps què passa? Que
0: digue'm.
6: Si jo no treballo... Hi ha molta gent que es queda sense veure.
0: Ostres!
6: Tu ja m'entens, treballo al comercial...
0: Veure, entenc que amb B alta, suposo.
6: Amb dos productes que són number one al món i a Catalunya.
0: Ostres!
6: I a l'estiu, per mi, és molt... És molta feina.
0: Ja
6: doncs, les vacances les faig a l'hivern, quan ja tothom ha tornat i quan
0: ara.
6: Ja tot és més econòmic.
0: Molt bé.
6: Quan hi ha menys gent a la platja... Vull dir, la tranquil·litat i també t'ho passes molt bé.
0: Doncs sí.
6: Ja t'ho dic. Bueno, pues re.
0: A treballar.
6: Que passeu un bon dia.
0: Vinga.
6: Merci.
0: Igualment, maco. I benvingut al matina d'estiu. Mira, aquí un altre que curra, jo també. Què ens expliquen? 608-71-7141. Bon dia.
7: Bon dia. Pues jo en tot l'estiu faré... No res.
0: Ostres!
7: No money, no party.
0: Vaja. No money, no party. Doncs mira, està molt bé això, eh? Que a vegades hi ha gent que no té money i que fa molta party. Després, ostres, és que no tinc diners, home. Clar. Si és que portes un mes a Eivissa, tio! No money, no party. Doncs molts ànims, tu, home, oi tant. Amb alegria, això sí, s'ha notat a l'àudio alegria. I també et dic una cosa, i és que a vegades, i com més gran em faig, més me n'adono, que no cal creuar mig món per estar de conya. Com més marxo, a vegades més me n'adono de la sort que tenim de viure aquí a casa nostra, a Catalunya. Vaig anar, mira, t'explico. Intentaré no fer-me pesat, però és que això ho haig d'explicar. Vaig anar, no fa massa, a Itàlia, a Positano, a Amalfi, no? Allò, aquelles vistes, aquells pobles tan macos. Doncs bé, t'explico la meva experiència al seure i menjar allà, a Itàlia, a Amalfi. T'explico, tu fes els comptes. Vaig demanar una pizza, vaig demanar un plat de pasta, vaig demanar dues cerveses i una Coca-Cola i un cafè tallat. Que tallat, vaja, no hi havia res. Doncs quant em va costar això? Ni més ni menys que 125 euros. Doncs això, que et dic, que com aquí, enlloc, família. Així que va, a disfrutar, facis vacances o no, anem a gaudir una mica amb la bona música de RAC 105 i amb grans clàssics com aquest que et presento. Des del ritme de la nit, petita dosi, de l'any 2000, una formació sueca des d'Estocolm, ho rebentaven amb això que es diu Crying at the Discotheque. Puja el volum, que sona aquí, al matina d'estiu. Gas!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: Valorado.
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrgars de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl, val la pena.
5: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Compartiu-me allò d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
7: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
10: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
11: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
10: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Truca al 900-903-743.
12: Verisure.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
14: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
15: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
14: I se't transmet el fred a la mà?
15: Suposo.
14: Oh.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: De bon matí potser no té de gust un bon mojito.
18: Però el matí no d'estiu...
19: Es posa de nassos.

0: Sempre es diu allò, no?, que hi ha cançons intocables, hi ha himnes que no es poden tocar, doncs home, a vegades es demostra que no, que si es fa amb criteri, doncs poden quedar coses tan xules com aquesta. Sopa de Cabra, Su, Mon DJ, són qui fan la remescla del mític Camins. Ara es diu Camins, Somnis i Promeses. Són les 9, passem ja un quart de 10 d'aquest matí. I aquí seguim, el matí d'estiu. Benvinguts a tots aquells que us acabeu de connectar. Hola, hola, hola, hola. Des d'aquí, des de l'altra banda, l'Héctor Huguet. De seguida seguim repassant el temps. Mira, i ja veig una cara que... Mira, home, és que fa molt de temps, Arnau Mulet. No, no, vens o no? No ho sé, com vulguis. Mira, sí, sí, sí que ve, sí que ve. Aquesta no me l'esperava. Passa, passa, home.
1: Què passa?
0: Tens el micròfon
1: Hola,
0: obert.
1: Hola,
0: què tal,
1: com estàs? Doncs molt bé, i tu què tal?
0: No, això tu, és que fa molt. Fa
1: Ai,
0: molt que
1: sí,
0: no et veig.
1: Sí, vaig marxar de vacances amb... Sí, torno més moreno o no? Que em veus més moreno o què?
0: No, precisament no. No
1: és... He estat a sota la sombrilla. Sí,
0: sí, eh?
1: Sí. No m'he posat crema, però, eh?
0: Home, tu tampoc ets algú que a priori siguis una persona potencialment morena. És a dir, no et diré Iniesta, però...
1: Tampoc no, cal bé. Faltar, no? És que clar, arriba... Bueno, què tal? Tot el seu lloc, no veig o què?
0: Sí, sí.
1: De moment.
0: De moment...
1: L'únic que no em van els auriculars, però per la resta tot bé.
0: Per què no
1: et van? Ah, sí, ara. Sí, epa!
0: És que no se'n recorda de fer ràdio. I havies de simplement
1: cosa.
0: Pujar...
1: Al... Clar, acabo d'arribar, passava per aquí i em dius «Ei, què tal? Bon dia!» En directe...
0: Però
1: ja,
0: si has vingut tu!
1: Bueno,
0: però... Mira, només et dic que el meu cap també està de vacances. Avui és que és el teu primer dia, però també és el meu primer dia.
1: Sí.
0: Imagina't, clar, no en recordava ni com es feia això de la ràdio.
1: Ja.
0: I és arribar a baix a la recepció i m'he deixat la targeta per entrar.
1: Sí. Molt bé!
0: De vacances encara, eh?
1: I què has fet? Has saltat la valla?
0: Sí, correcte. M'ha parat la policia... I...
1: T'ha perseguit l'entrada. Tu, on vas tu? No, que sóc el presentador. Matina.
0: M'han donat una nova targeta, però és que la persona que me l'ha donat, la recepcionista, que ja em coneix, precisament pel que m'ha dit, tu mai et deixes la targeta, no? Amb ironia m'ho ha dit, eh? Sí, sí, sí. Has vist la fama que ja tinc a l'edifici?
1: Sí, bueno, fama conegudíssima, suposo, també per tots els oients, no?
0: Sí, correcte. Arnau.
1: Què?
0: A l'hora vinent et vull aquí perquè farem una petita cosa.
1: Ah, sí?
0: Sí, ho farem cada dia, però no et molestaré massa cada dia, però els divendres farem una cosa molt xula.
1: Sí.
0: No vull dir massa cosa més. Ara t'explico, entre cançó i cançó, perquè et dono feina.
1: D'acord? Està bé.
0: Ja que estàs per aquí,
1: arribo,
0: dono feina.
1: Arribo i ja em dones feina.
0: Correcte.
1: Mare.
0: En fi, que tu que has estat de vacances, jo també, tenim novetats musicals. I una d'elles és aquesta. Tu saps que Madonna ha tret disc?
1: No.
0: Ha tret disc Madonna, es diu Confessions 2.
1: Molt bé.
0: I aquesta és una de les noves. La trobo espectacular.
1: Ja veuràs.
0: Ha tornat amb força, eh? Sí,
1: veure,
0: sí. Es diu Dansteria.
1: La reina del pop, tu.
0: Doncs mira, aquí sona. Novetat, Rack 105, Dansteria, Madonna, incansable. Està fet una altra pasta, eh? No sé què té a la sang, aquesta dona.
1: Música.

0: Se passa rico soltera, Shakira, que déu-n'hi-do l'estiu que ha tingut Shakira entre el Mundial, entre la nova cançó d'Aidai. Aquesta ens la va presentar l'any passat, soltera. I una cançó xula, Belcaral, per fer això que fas tu amb la panxa.
1: Sí, mira, ho estava pensant, just ara abans que obrissis els micros, dic que aquí la panxa entraria bé.
0: Sí, no?
1: Hem pujat una mica?
0: Oh! Una més? Impressionant, Abel.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Doncs Abel Caral, que més enllà de ser la persona que té més ritme de tota la ràdio i a més amb la panxa... Que no és cosa fàcil. A més, és l'home del temps que ens explicarà com estan les temperatures i com està una mica la societat, anava a dir.
1: També s'ho puc explicar una mica, està cardada, eh?
0: Cardadíssima, no? La situació, anava a dir, a Catalunya. Què tal, Abel?
1: Mira, doncs bé, perquè hem respirat una mica de la calor que és tan intensa que hem tingut fins ara aquest estiu. Recordem que estem encara a finals de juliol i portem 3 onades de calor. I calla que a finals de setmana, primers dies del mes d'agost, no tinguem, ja ho veurem, la quarta onada de calor.
0: No! Sí?
1: Podria ser, perquè malgrat que avui i encara demà les temperatures encara força contingudes, calor però res de l'altre món, avui de 30-35 graus de màxima, voltant dels 30 a la costa, una mica més altes a l'interior, però en molts casos ni s'arriba a les 35 i ens hi acostarem, eh? Doncs de cara a dimecres tornen a pujar les temperatures i a mesura que avanci la setmana anirà, doncs amb el canvi de mes, anirà més això i ja veurem això, si no tindrem la quarta onada de calor. De moment a gaudir d'aquesta calor moderada que estem tenint a cap de setmana, que hem tingut avui, o que tindrem, vaja, avui, i poca cosa més a destacar. Hem tingut algunes tempestes a cap de setmana, dissabte a la tarda, tarda, vespre, nit, déu-n'hi-do.
0: Això t'anava a dir, em va enganxar la moto. O sigui, l'únic moment... Ostres, a més, va ploure, i molt. Vaig anar a buscar la meva parella a la feina i res. Vaig sortir de casa i no plovia, tot
1: ja
0: bé.
1: Va
0: caure una gota, però d'aquestes gotes sí. Grans. I quan cau una gota gran, dius...
1: Ja dius, ai.
0: Tres carrers més, va començar a caure el diluvi universal i em va enganxar.
1: Bueno, després arribes a casa i una dutxeta que sempre entra bé.
0: Sí, veus tu. Doncs, Abel, bàsicament, res, calor normal i a partir de la final de la setmana és possible que pugin molt les temperatures i veurem si arriba una nova onada.
1: Exacte, compta amb el risc d'incendi, perquè ja és alt o molt alt o extrem en algunes comarques del sud del país avui i els propers dies amb aquesta nova pujada de temperatures, doncs, precaució que estem encara al mig de l'estiu i queda molta campanya d'incendis.
0: Doncs bon recordatori, gràcies, Abel Caral.
1: Fins ara.
0: I demà hi tornem.
1: Molt bé. Fins demà, adéu.
2: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: El temps repassat i de fons, doncs una cançó més pausadeta, tranquil·leta, preciosa. Ivan Herzog, des de lluny.
3: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: piscina d'estiu Rec Barcelona. El programa despertador oficial
1: a la teva piscina municipal.
0: Escolta, i si farem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres.
4: Vine a veure'ns a Ebro Vic Auto, al carrer Rafael Gai de Montallau, Vic.
5: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
7: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospital.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Ot.

0: ja trigava algú en fer una cançó sobre l'electrodomèstic més important de l'estiu i de llarg, el ventilador. Ho ha fet Banda Neon, Buhos i Mon DJ, que està a totes les produccions últimament, el bo d'en Mon DJ, amb això que evidentment es diu així, el ventilador, candidata a cançó d'un estiu que tot just comença. Algú em dirà, home, l'estiu ja ha començat. Jo diré, no, l'estiu comença quan el Matina Codina fa vacances i quan comença el Matina d'estiu. Doncs va, tret de sortida al primer programa fins a finals d'agost. Amb un servidor, amb l'Héctor Huguet, per acompanyar-te si vas al xiringuito o la... Com es deia? Xiringuito no, era guingueta. Ara sí. O si simplement vas a treballar, si aixeques la persiana també com nosaltres de bon matí, si fas les vacances més endavant. I precisament això és el que preguntem avui. Què fas tu per vacances? Si les has fet, si no les has fet i si les fas, què faràs?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Hola, bon dia!
2: Jo demà ja començo les vacances de l'estiu.
0: Molt bé!
2: I res, que m'operen demà del tabique del nas.
0: Ostres,
2: i del frenillo de sota la llengua.
0: Ah, res, vale.
2: Vull que em desitgeu moltíssima sort i que em vagi molt bé.
0: Dedicant
2: mi la cançó de la que us he dit a l'anterior àudio, la de La Fúmiga. Gràcies per tant.
0: Oh,
2: bon estiu, família.
0: Bon estiu.
2: Visca RAC 105.
0: Visca. I molta sort, en aquesta petita operació que et fan demà. Segur que va genial. I gràcies per tant, la cançó de La Fúmiga, que te l'he posat per fa una estona. Ara se m'ha passat, t'he ficat l'àudio una mica més tard. Amics, amigues, seguim endavant, posant bona música, bon rotllet aquest matí de dilluns. Treballis o no, jo el que t'explico és que arriba per aquí Katy Perry, una més de la californiana. Es diu Roar. Grrr.

0: una de les grans veus del panorama actual i segurament una de les joves promeses amb un futur més prometedor. Benson Boone, això es diu Beautiful Things.
1: I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've...
0: I per coses boniques, les festes que tenim cada estiu, i atenció, perquè aquest divendres tenim una de ben grossa, apunta-t'ho! Perquè, com ja sabeu, la festa major de Móra la Nova és una de les més divertides del país i els DJs de RAC 105 no ens la volem perdre. Per això serem allà aquest mateix divendres per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la gira 105. I qui serà? Doncs mira, l'Enric Font, del Jatardes, jo mateix, un servidor, també seré per allà, del Ritme de la Nit, i la DJ convidada Charlie B per fer-vos ballar amb aquells himnes que tant i tant heu escoltat a RAC 105. Jo de tu no m'ho perdria, eh? Serà espectacular. Tindrem absolutament de tot. Visuals, moment Kiss Camp. Això que no hi falti mai. I moltes sorpreses, perquè com ja sabeu, la Gira 105 és la festa que recordareu tot l'estiu. Apunta-t'ho bé aquest divendres per la gent de Móra la Nova i per la gent del voltant, eh? També pots creuar-te tota Catalunya, si vols. Aquest divendres número 31 de juliol, Gira 105 des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No us ho perdeu. Aquesta, doncs mira, potser sona, eh? Una de les noves a nivell dance, Sound of Legend, versionant el clàssic

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
7: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.

0: Els Amics de les Arts porten 20 anys regalant-nos cançons, estan celebrant aquest 20è aniversari amb una gira brutal al llarg del 2026 i preparen disc per l'any vinent. Encara hem d'esperar una mica, el 2027 preparen nou treball d'estudi, però ja coneixem alguna. Aquest és el primer avançament i es diu Segurament t'estimo. Nosaltres els estimem moltíssim i no segurament. Ja t'ho aviso, els estimem molt, els Amics de les Arts, i així comencem. Nova horeta, són les 10 del matí d'aquest dilluns 27 de juliol, el primer dia de matina d'estiu. Teníem ganes ja, de començar una nova temporada, i els que tenien moltes ganes, ja et dic jo, que era l'Ernest Codina i companyia, de descansar una miqueta i de recordar el que és dormir. Doncs va, després d'11 mesos, avui tornen a recordar el que és no llevar-se amb un despertador. En fi, salutacions de part de l'Héctor Huguet. De seguida, per exemple, tindrem una de les seccions diàries amb l'Arnau Mulet. Una secció que, per qui s'ho pregunti, és sobre música Remember, sobre cançons de l'estiu. No sé massa més. Li he dit, fes-me això, a veure què em porta. Això més o menys cap a 11:15 arriba per aquí l'Arnau Mulet per fer una mica de Remember. I a tot això, doncs, recordo que la pregunta del dia, cada dia us en faré una, és aquesta.
1: 608-71-7141.
0: Bàsicament, que som tafaners, vull saber, doncs, això, i què? Què fas aquestes vacances?
2: I què?
0: Què ens diuen? Hola, bon dia.
3: Bon dia, Héctor. Jo sóc la Ingrid i, bueno, pues jo aquest any faig vacances, però no me'n vaig a cap lloc. Vale. Però, bueno, també està molt bé desconnectar, no tenir que matinar,
0: sí.
3: I, bueno, disfrutar de la família, anar a dinar aquí, anar a fer un tomb, anar a prendre alguna cosa, així que, bueno, és una altra manera de fer vacances, però també està molt bé.
0: Ole, tu,
3: i es gaudeixen igual. Així que, res, felicitats pel programa, que vagi bé.
0: Doncs gràcies pel teu missatge, Ingrid. Ja t'aviso, no cal creuar mig món per passar-ho genial a les vacances. Aquí s'està de meravella. I com dius tu, m'ha agradat això de mirar una miqueta per aquí, una miqueta per allà, no? Un passeig per aquí, una copeta per allà. Doncs sí, la veritat que això també són vacances. En fi, 608-71-7141.
1: 608-71-7141.
0: I explica'm si ja has fet les vacances que has fet, si encara no les has fet, quan les agafes, si tens ganes, si no tens ganes, i sí, i què faràs, que som tafaners, jo torno d'Astúries, He estat fresquet per allà dalt, un parell de setmanetes, i la veritat que sigui estiu i anant de suadora no té preu. La veritat que força bé. Tornem amb ganes per presentar-te cançons com aquesta de Disturbed, The Sound of Silence. Bon dia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
1: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
4: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
8: Prepara't perquè arriba l'últim capítol del nostre aniversari. Les millors ofertes de la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb tots els nostres serveis. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
9: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
10: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona?
11: Només del 20 al 27 de juliol. Per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta.
10: Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
12: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
13: Matina d'estiu.
14: El programa que escolten els pencaires.
15: Però primer he d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
16: I la gent que va a la platja.
17: Amb Víctor Huguet.

0: d'un petit aconteixement quotidià que li va passar en Joan Dausà i a la seva filla, la Julieta. Doncs ha sortit aquesta cançó i amb la tonteria, per què no? És de les que podrien convertir-se en cançó de l'estiu. A Mama Duixa, papi, posa-la al disc. Doncs finalment la va posar, la desena. I encantadíssims estem que així sigui, la veritat. Una de les importants aquest estiu, imprescindible, evidentment, per aixecar-se com Déu mana. Bon dia!
1: Hello.
0: A tota aquella gent que es connecti al matina d'estiu.
2: Bon dia.
0: Hola.
3: Bon dia.
0: Hola, hola.
1: Bon dia.
0: Vinga, tots preparats i preparades, que sàpiguen els que s'acaben de connectar, que de seguida vindrà l'Arnau Mulet a fer una secció diària, a més, una secció Remember, que sé que és una cosa que mola força i que és força agraïda, sobre cançons de l'estiu mítiques. Veurem com ho farà i què farà cada dia. De seguida ens ho explica. Abans, ja que parlem de So Remember, jo diria que això potser ja es considera Remember, no? La cançó és del 2014, una de les primeres de Kygo, al noruec. Es diu Firestone.

0: un altre dels èxits de l'any, el Tame Impala, nova versió que han fet amb Jenny del seu Dràcula. Digue'm, amb una mica de cara de Dràcula bé.
1: Sí.
0: Suposo perquè, clar, matinar costa després de les vacances, no, Arnau Mulet?
1: Sí, costa força, amic. Què tal, com estàs? Bon dia. Anem tot bé o què?
0: Tot bé, anem a fer la seccioneta que tant...
1: Vinga.
0: Sí? Preparat? Ah. Patrocinada i tot, has vist?
1: Què dius?
0: Hi ha gent que paga per tu, tio. Sí, sí.
2: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Doncs vinga, va, la gent de Marineland, que patrocina una secció feta per l'Arnau Mulet. Teníem ganes d'escoltar-te, Arnau. Abans que comencis la secció, que sí? Ja he dit fa una estona que és Remember, ara veurem de què va una mica.
1: Sí.
0: Avui estic fent una pregunta al nostre WhatsApp, aprofito per recordar-ho.
3: 608-717-141.
0: Li estic preguntant a la gent què fa per vacances, si ja les ha fet o si no les ha fet, però què fa? Tu què has fet, Arnau?
1: Doncs he fet bastantes coses, a mi, que he anat molt a la piscina municipal del meu poble, això d'entrada. Sí,
0: molt bé,
1: piscina
0: molt
1: municipal brutalíssima, per cert. Sí? No hi aneu tots, perquè després la desbordarem, però Santa Eulàlia i Riu Primer, un dels millors pobles de Catalunya.
0: Perfecte.
1: I també he estat per Suècia, què et sembla? Sí, Estocolm.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Barato, no?
1: He anat a buscar el síndrome, sí. Dolentíssima.
0: Ostres, tu.
1: És que torno de vacances, què vols que et digui?
0: Arnau, és per no fer més la secció. O sigui,
1: ja està.
0: Amb acudits així no pots. Bueno, barato, no?
1: Baratíssim.
0: Barato,
1: cafès a 6 euros, amics.
0: Perfecte.
1: Sí.
0: En fi, doncs, m'alegro. Ja saps, 608-717-141 per tot aquell que ens vulgui explicar a RAC 105 què ha fet per vacances. I tu, que comences la secció amb aquesta musiqueta, que ja serà una de les mítiques del programa.
1: Sí, la trompeteta, que m'agrada. I la pregunta és què farem, no?
0: Sí.
1: Doncs mira, repassarem un top 3 de les cançons de l'estiu d'un any en concret. Començarem des del 2001. I dius, per què no començo el 2000?
0: Exacte.
1: Burro.
0: Per què?
1: Doncs perquè si els contes no ens han fallat abans de començar la secció, que ho has fet tu, Héctor,
0: sí?
1: Pot ser que l'hagis cagat, però si no l'has cagat,
4: sí.
1: Tenim 25 seccions.
0: Correcte.
1: I vull acabar amb la cançó de l'estiu 2026, per tant,
0: val.
1: La resta, la suma tal, ens ha donat que hem de començar el 2001.
0: És a dir, cada dia repassarem cançons de l'estiu des del 2001, fins 2002, 2003, fins a arribar l'últim dia de programa a la cançó de l'estiu d'aquest any, sí?
1: Correcte.
0: Perfecte,
1: correcte.
0: Doncs endavant.
1: Que entenc que d'aquí 25 dies sabrem ja quina és la cançó de l'estiu d'aquest 2026, tot i que tindrem diverses opcions,
0: no? Espero que sí.
1: Bueno, anirem veient. Comencem, si et sembla, amb la número 3 d'aquest top 3 que porto avui. És top 3, ho he dit, això?
0: Sí. Perfecte.
1: Doncs la número 3, atenció, cançó festiva de country pop.
0: Oh, ja sé quina és. No, no, oh!
5: Mi pobre corazón, estás pegando un sentiéndelo.
0: Jo aquí tenia 6 anys, tio.
1: Què?
0: Jo tenia 6 anys.
1: 6 anys?
0: 6 anys.
1: Perdona?
0: Sí,
1: jo
0: sí,
1: ja
0: sí.
1: Anava a la discoteca, tio.
0: Home, era 2001, no? Jo sóc del 95. Sí, sí.
6: Hòstia.
0: Però la ballava,
1: Vaig. Escolta,
0: no,
1: ja està.
0: Adéu.
1: Adéu. Però què és això de refregar-me aquí la joventut aquesta?
0: Però si tu tampoc en tens tants més.
1: No, bé, jo sóc del 87. Escolta, jo... Sí.
0: Bueno, una mica més, una mica més.
1: Amb 15 anys ja anava a la discoteca, sí.
0: I ballaves Coyote Dax a la discoteca?
1: Ballava Coyote Dax amb aquesta coreografia que es va fer molt coneguda i que no sé si ho saps, però això és una versió d'una cançó de Billy Ray Cyrus.
0: Ah, sí?
1: Sí, ho he dit fatal, però és el pare de Miley Cyrus.
0: Ah, val, i era una versió,
1: Una versió.
0: Perfecte.
1: Sí, sí, sí.
0: Ostres, doncs no ho sabia.
1: Li va funcionar molt, però escolta, anem al número 2, que el número 2 també, déu-n'hi-do, gran èxit, que va donar a conèixer el gran David Civera.
0: Home! Tonteria! Oh, la deixaria sencera. Mira, la gent està vibrant, la gent.
1: Sí, sí, sí,
0: està vibrant, la gent.
1: Ens estan dient que molt bé, David Civera,
0: Sí. Em vagi inclòs, espectacular. Home, doncs espero que la gent des de l'altra banda estigui igual, Arnau. Jo crec que ja t'aviso, no has acabat la secció i ja estic augurant que serà la millor secció de tota la temporada. També és l'única,
1: Però... Una cosa, aquesta cançó, no sé si ho saps, però va representar Espanya al Festival d'Eurovisió 2001.
0: Què dius?
1: Sí, va aconseguir una posició una mica modesta, sisena posició.
0: Bueno, perdona.
1: Però no és dels pitjors...
0: Perdona,
1: no,
0: sisena posició per Espanya no està pas malament, la veritat.
1: Aquest any qui va anar? Ja ni ho sé.
0: No,
1: Espanya no es va presentar, és veritat. Sí, tema aquest de guerres i això. Sí.
0: Bueno, doncs arribem al top 1, no?
1: Va, anem al número 1 i jo crec que no cal ni presentar-la. Tira-la, va.
0: La tiro? Sí?
1: Tira.
0: Hola!
7: Toda la noche baila, baila, bailando más. Baila, baila, yo quiero bailar.
0: Però si això és insuperable, Arnau. És a dir, has començat per l'any més top de tot.
1: És que jo volia fer un compte enrere i tu m'has fet fer un compte endavant. Llavors, clar, hem començat per todo lo alto. Ja, bueno, és igual. Endavant.
0: L'error és meu, sí. L'error és meu.
1: La gent que estigui de vacances no haurà pogut gaudir. La gent que estigui ara mateix a l'oficina, jo entenc que s'està allà traient ja la samarreta, posant-se al banyador per tirar-se de cap a la piscina amb aquesta cançó de Sonia i Selena, no?
0: Ja et dic que no es fan cançons així, ja. Ja no es fan cançons com el Yo Quiero Bailar. No, bueno, depèn com ho miris. En fi, Arnau, moltes gràcies.
1: Vale.
0: Demà tornes amb nova seccioneta,
1: sí.
0: Farem 2002.
1: Espero que la posis sencera, aquesta, ara.
0: La poso sencera?
1: Posa-la, tio.
0: Doncs la poso sencera. Gràcies, Arnau.
1: Vinga, adéu. Adéu.

0: Arriben els Aquatic Days a Marineland Catalunya. El 25, 26 i 27 de juliol tens 6 euros de descompte comprant les teves entrades online.
1: Aprofita els Aquatic Days a Marineland Catalunya i gaudeix en família de tobogans, piscines, dofins i lleons marins.
0: Recorda, 25, 26 i 27 de juliol, Aquatic Days a Marineland Catalunya. Reserva ara a marineland.es.
2: REC 105 Barcelona.
3: Amics, bon ambient i música en directe a l'aire lliure. I millor plat d'aquest estiu té nom propi.
4: Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Del 31 de juliol al 17 d'agost, balla amb els Amics de les Arts i Ginestar.
3: Emociona't amb Jan Dausà i Antonio José.
4: O dona-ho tot amb el pop de Marlena i Leire Martínez i molts més.
3: Vine amb els teus, viu la prèvia al Garden Village i canta amb el teu artista preferit.
4: Aconsegueix ja les teves entrades a mardestiu.cat.
5: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
6: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
7: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Carrega't l'app i comença a jugar.
3: Hey, què passa?
4: Rock'n'Sing.
5: This is hip music.
6: Som els Catarres.
7: I'm Lizzo.
6: Som la teva música.

0: El retorn de Bibi Rexha, que ha tornat amb més força que mai per convertir aquesta cançó en una de les imprescindibles a nivell dance d'aquest 2026. Es diu New Religion, versionant el mític tema dels Faithless, aquell insomnia. Per cert, una Bibi Rexha que aquest cap de setmana ha cantat aquesta cançó precisament en directe al Tomorrowland, un dels festivals més importants del món a nivell d'electrònica, al qual jo hi he anat alguna que altra vegada. De fet, vaig anar-hi l'any passat, just l'any en què es va cremar l'escenari. Has vist tu? Mare meva, això és campixi i rellisca,
1: Això és campixi i rellisca, això no és pas sèrio.
0: No és pas sèrio, el que sí que és sèrio és que tenim unes cançons brutals ara en endavant en els propers minutets. Per exemple, un Remember Timberland, aquell If We Ever Meet Again, cançó boníssima, que segur que es portarà molts bons records, o el so positiu sempre dels Oques Grasses. Seguim al Matina d'Estiu amb el Torno a Ser Jo. Bon dia. A la fi.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural... Aquest és el teu matinal.
1: Oh, mama.
2: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

és bona suerte, tu. La veritat que té una facilitat aquesta dona, Aitana, per fer cançons que s'enganxin com un xiclet. Aquesta, una de les últimes, Connexió Psíquica, una Aitana que ho està petant amb una gira tremenda històrica i que no trigarà massa al setembre ja és aquí a Barcelona amb 4 concerts al Palau Sant Jordi. Connexió Psíquica, que no física, que és la que es veu, o almenys demostra que té amb el seu nou nòvio, que és Plex, que per cert, ahir se la va veure Aitana a la velada de l'any, al seu d'Ibai, això que es donen unes quantes castanyes, uns quants influencers, doncs un dels influencers que va donar una i dos i tres castanyes va ser el seu nòvio, la seva parella Plex, que per cert, va sortir guanyador contra l'altre influencer, que no em preguntis qui és perquè estic fora out del tema. En fi, el que sí que et puc explicar, d'això sí que tinc més informació i de primera mà, és que arriba una festa molt i molt xula aquest divendres. I és que, com tots sabeu, la festa major de Móra la Nova és una de les més divertides del país i els DJs de RAC 105 no ens la volem perdre mai. Un any més allà hi serem aquest divendres per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la gira 105. Un cartell, doncs mira, amb l'Enric Font, del Ja Tardes, amb mi mateix, servidor, també serem per allà posant una mica de música. I una convidada de luxe com és Charlie B per fer-vos ballar amb aquests himnes que tant heu escoltat a RAC 105. Com sempre, a més, per cert, no hi faltarà de res. Tindrem, doncs mira, tindrem visuals. Tindrem una Kiss Cam, eh? Sí, sí, sí. Jo he vist relacions que sortien de Kiss Cam, eh? De debò t'ho dic, no van conya. Qui sap si això podria passar aquest divendres a Móra la Nova, eh? Que una parella, eh? Surti allà a la càmera, un petonet tonto, i l'inici d'una història, doncs, d'amor. Doncs podria passar, qui sap. Hauràs de viure-ho, hauràs de venir. I ja et dic, va, una festa que recordaràs sempre. Apunta-t'ho bé, aquest divendres 31 de juliol, gira 105 des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No t'ho pots perdre. I mira, jo que he estat fora unes setmanetes, que avui mateix torno de vacances per presentar el matinà d'estiu, clar, en aquestes 3 setmanes hem tingut novetats, així que per primera vegada tinc el gust de presentar-te aquesta nova cançó, i la trobo xulíssima, tremenda, perfecta per començar, com Déu mana, un dilluns d'estiu. El més nou de Maria Jaume, amb una base així força electrònica, com ens té acostumats, i el seu so positiu. Es diu Festa i Drama, sona aquí, a RAC 105.

0: Oliver.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: your husband is coming.
1: He's coming, diu, finalment. Està venint, eh? Una mica preocupada, rei, dient això. Però on és el meu marit? ¿Por qué, señor? No?
2: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
1: Doncs va, aquí tenim a Rey, Where is my husband, una de les cançons de l'any per començar nova hora. Són les 11, una Rey a qui admiro profundament a nivell artístic. Haig de dir, però, que el seu concert al Palau Sant Jordi no fa massa, va estar molt bé, però què vols que et digui? D'aquelles, a vegades, artistes o artistes com Robbie Williams, que xerra moltíssim, però que no calla. Entre cançó i cançó, 3 minuts parlant, que dius, home, ¿por qué no...?
3: ¿Por qué no te calla?
1: No? En fi... Va ser un bon concert, eh? S'ha de dir, Rey, que si torna, tornarà a anar, però bueno, hi ha artistes que li agrada una mica la xarrameca o potser és que no tenen tant de repertori. Sí que tenim repertori a RAC 105, ja t'aviso, val? Tenim molt repertori, tenim moltes cançons i recordo que també tenim el nostre WhatsApp obert, el de sempre.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Cada dia farem una pregunta, avui és el primer dia del matina d'estiu, estem deixant descansar i dormir a l'Ernest i companyia i cada dia us faré una pregunta. La pregunta d'avui bàsicament és que ens saludem, què tal, posar-nos veu i que m'expliqueu, si voleu, les vostres vacancetes, si és que les feu, si és que no les feu, el que tu vulguis. Per això tenim el número obert, 608-71-71-41. I mentre m'expliques què fas aquestes vacances o mentre em demanes una cançó, recordo que per això també està oberta el WhatsApp, perquè em demanis una cançoneta, jo et presento una. Estic enamoradíssim d'aquest duet neerlandès que hem conegut recentment, que ho està petant moltíssim amb aquest so, doncs mira, una mica funky, dance funky, és un èxit mundial que et presentem aquí a la teva música al matina d'estiu. D'aquestes cançons que t'alegren el dia, eh? Vagis a la platja, al xiringuito o treballant, si més no. Another Talk to You. Brutal.

0: Escolta música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem. Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
4: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.

0: Un estiu intens, el de Shakira, com no podia ser d'una altra manera en un estiu en què hi ha Mundial. Ho va fer amb el Waka Waka, ho ha tornat a fer aquest 2026 i li ha tornat a sortir força bé la jugada amb això que es diu Die Die amb Burna Boy. Que sou més de Waka Waka o sou més de Die Die? Explica'ns-ho al 608-7141.
1: 608-7141.
0: Aquí estem, va, nou matí de dilluns. L'Ernest Codina i companyia, que estan descansant, o això espero, agafant forces per la nova temporada. I us saluda l'Hector Huguet. Avui primer dilluns i fins a finals d'agost acompanyant-vos en un estiu que de ben segur serà espectacular. I la bona música, que això mai falta. Cada dia us faré una pregunta, eh? Avui la pregunta no és si prefereixes Die Die o el Waka Waka. La pregunta bàsica és què fas per vacancetes? Si és que les has fet ja, si és que no les has fet, què faràs?
2: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: O simplement per demanar-nos cançons. Bon dia.
3: Bon dia, Huguet. Guapíssim. Tal? Què dius? Com estàs? Què, un any més per aquí, oi?
0: Sí.
3: Bueno, esperem que ens alegris tots els matins.
0: Sí, home, sí.
3: No, potser no serà com el matí a Codina, però tu també ets un grande, eh?
0: Merci.
3: Això que no falti. Escolta, doncs jo ja he fet les vacances. Les vaig fer el juny i ara ja fins al novembre, res de res, tu.
0: Vaja.
3: Però res, tampoc no he fet gaire cosa. M'he quedat per aquí, per la terra, he anat a visitar una miqueta els pobles de Catalunya.
0: Molt bé.
3: I res, que vagi molt bé l'estiu, anem parlant. Un petonet.
0: Adéu, maquíssim. Anem parlant, diu. Doncs sí, parlarem. Espero que amb tu i amb tants altres oients del Matina Codina, que si treballen o no treballen, o van al xiringuito o vagin a la platja, aquí serem des de l'altra banda per acompanyar-vos. I després d'aquest àudio, m'ha enviat un missatge i em diu: Héctor, puc demanar-te Jamaica amb Bam Bam? Si encara no l'has posat, doncs oi tant que pots. Per això també està el Matina d'estiu. Ugel, Jamaican, Bam Bam.

0: Així es diu Mr. Know-it-all, aquella persona que ho sap tot, sempre, vaja, i cada cop n'hi ha més d'aquesta gent, la veritat. En fi, Teddy Swims, qui ens va meravellar amb el Bad Dreams, amb el Lose Control, amb tantes altres, ara torna amb això, Mr. Know-it-all, el que seria bàsicament un cunyat de tota la vida, que, com et dic, em dóna la sensació que sempre, no sé, últimament n'hi ha més, els últims anys, estan com proliferant, estan sortint de, no sé, com bolets, la veritat, aquella persona que potser surt a un programa de televisió i quan hi ha un volcà, per exemple, com el de la Palma, que explota, és expert en geologia. I a les dues setmanes, doncs potser, no sé, hi ha una guerra a Ucraïna i és expert ara en, com es diu això, en avions militars, i vaja, d'aquests n'hi ha moltíssims. I en fi, doncs Teddy Swims ha fet una cançó que es diu Mr. Know-it-all i que parla d'això. Nosaltres, al meu grup d'amics, li diem això mentiròleg. Aquest home és un, o dona, és un mentiròleg. Re, per si t'ho vols apuntar i per si t'ho vols fer teu. En fi, una expressió, li envio una abraçada al meu company Andreu Masvidal, que sap del que parlo. I del que parlem ara és d'aquesta cançó. Era l'any 2014, quin records?
1: 2014.
0: Quan el jamaicà Omi ens regalava això, que es diu Cheerleader, cançó perfecta per l'estiu.

0: REC 105 Barcelona.
1: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot. A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Rosalia.
3: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalia Motomami.
4: Bravo.
5: Aquí estem, aquí estem.
6: Aitana.
7: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
8: Leire. Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
9: Alfred García.
10: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
11: Bravo. Sí,
12: que...
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
13: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
14: Sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: REC 105.
2: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

Més d'una dècada d'aquesta cançó. Era l'any 2015, quan aterraven, va ser el seu debut, de fet, la banda americana DNCE, Dance, amb aquest Cake by the Ocean, una banda on hi participava un dels germans Jonas, Joe Jonas. Doncs mira, 10 anys han passat i encara ens alegra els matins. I atenció, aquesta és tot el contrari d'un clàssic, podríem dir, de l'última dècada a una novetat. Nova incorporació a l'antena de RAC 105, a la teva música, una de les darreres de Zara Larsson. Sona així i es diu Midnight Sun.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ep, taxi! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama. Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

que és veritablement important a l'estiu, d'aquelles petites coses de desconnectar i, sobretot, de connectar, també, que és segurament encara més important amb els que estimem, amb els amics, les amigues, la família, els de Mataró, que tornen amb això que es diu Era això, i, per què no, una cançó que també es puja al carro d'aquesta lluita o cursa, podríem dir, per la cançó de l'estiu a casa nostra. Té números, té paperetes, per suposat. Era això, per donar pas ara, aquesta que ja sona per aquí de fons. Nil Moliner, últims minuts de programa de matina d'estiu amb el Me acuerdo de ti.

0: Elton John i Dua Lipa. Dua Lipa, Elton John, un duet que no ens esperàvem quan va sortir aquesta cançó, però mira, els hi va sortir bé la jugada, un èxit mundial, això que es diu Cold Heart, amb el qual doncs un servidor que es va acomiadant. Ha estat un plaer, ja tinc per aquí traient el cap a l'Arnau Mulet. Passa, passa, Arnau, passa, passa, passa. En fi, aquí el tinc. Un Arnau Mulet que entra per l'estudi i va, t'obro el micròfon. Bàsicament, Arnau, perquè el primer que m'has dit quan has arribat és, avui jo començo el torn a les 11, no? Sí, encara
1: no
0: estàs,
1: de
0: vacances, no saps ni quan comences, eh?
1: És que costa centrar-se el primer dia, però no, ja ho tenim tot allò, que estem a punt, ja sí. Tinc la primera cançó preparada, per tant, endavant, això ja només no ho torna ningú, ja.
0: Perfecte, va, doncs amb l'Arnau Mulet us deixo a partir de les 12, d'aquí 5 minutets, i jo que us dic adeu, salutacions de part de l'Héctor Huguet, primer matí a l'estiu enllestit, el primer de molts fins a finals d'agost, per permetre que l'Ernest Codina i companyia descansin una miqueta, que ja els toca. Jo et deixo amb una cançó dels Figaflau, es diuen allò de que no s'acabi l'estiu. Doncs mira, la bona notícia és que no només no s'acaba, sinó que, de fet, per la gran majoria de catalans i catalanes, comença. Us deixo amb els de Valls i això que es diu que no s'acabi. Fins ara, Arnau!
1: Vale.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual. Canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió, no et tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.

0: Déu-n'hi-do, quin bon rotllo i quin tema que s'ha marcat els Catarres amb aquesta cançó que es diu Diumenge sense drama, que competeix ja directament per ser la cançó de l'estiu en català. Com ens agrada aquesta rumbeta, aquest bon rotllo, aquesta energia positiva i, a més, d'un dels grups històrics de la música en català que estan en plena forma i ho demostren en cada una de les seves produccions. A veure, no em negaré que ahir...
1: Els dies que vindran...
0: Una mica de drama hi havia, eh?
2: La teva música...
3: amb Arnau Mulet.
0: Perquè sí, avui és el primer dia després d'un mes de vacances, però en fi, ens posem a davant dels micros de RAC 105 sempre amb la mateixa il·lusió, la mateixa energia, les mateixes ganes de compartir amb tu el bo i millor de la teva música, i ho fem després de l'Héctor Huguet, que torna demà a partir a les 8. RAC 105. Amb el seu matina d'estiu, salutacions de l'Arnau Mulet. Nosaltres estarem per aquí fins al punt de les 4 de la tarda amb cançons com aquesta de Portugal Dimen. Es diu Feel It Still. Benvinguts.

0: la teva música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
3: Carglass canvia. Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900 903 743.
8: Mary Shaw.

M'agrada molt quan fa el prà, no? És la Dolci, amb aquesta cançó, recuperant el clàssic de Gautier, el Somebody That Used to Know, que, escolta'm, l'ha tornat a posar de moda, i de quina manera, ja fa uns anys, pràcticament, que sona aquesta. Es diu Anxiety. I sona també, evidentment, aquí a RAC 105, un quart d'una del migdia. Continuem acompanyant en aquest dilluns, dia 27 de juliol. I ara una col·laboració d'escàndol que quan van conèixer els dos noms que col·laboraven en aquesta cançó vam saber que això seria un èxit rotund i evidentment aquí ningú es va equivocar. Sabrina Carpenter, Madonna! Dues dives del pop, una des de fa molts anys, l'altra una mica més nova, però que també està a l'alçada, evidentment. Bring Your Love!

A veure, no ens enganyarem, aquí tenim una edat ja, aquesta cançó l'hem ballat moltíssim i encara ens posa els pèls de punta com el primer dia, no? Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, qui no la recorda, mare meva. Quantes nits, eh? Amb alguna beguda fresca a les mans i sonant aquesta cançó de fons. Ai, sí. Escolta, anem a l'actualitat ara mateix, perquè sí, també ens agrada recordar, però l'actualitat mana i ara és el torn de Banda Neon, Buhos i Mon DJ. Perquè aquesta sí, també apunta a ser la cançó de l'estiu en català. Es diu El Ventilador. Té molt rotllo, eh? Mira, mira.

0: REC 105 Barcelona.
1: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
2: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
3: Xarxa Hyundai de Barcelona.

Doncs a veure, sí, sempre molt a favor de les cançons que incorporen el lo-lo-lo-lo-lo, que es poden cantar fàcil. I aquesta és una que sona a la perfecció i que és Doctor Prats amb energia. La del Grande Part del Tour de França, sí? Va, que continuem acompanyant-te des de RAC 105. I ara, atenció, perquè anem a recuperar un d'aquells clàssicots de Rihanna mentre esperem música nova, que no sé què passa, que està com mitja dormida, que no acaba d'arribar. Doncs recuperem aquesta, que segur que coneixes i que és una de les seves grandíssimes balades. Love the way you lie.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Oi, oi, oi, ai, ai, ai, Charango, una lluna a l'aigua. Una d'aquelles cançons que no passa mai de moda i que, escolta'm, els fans de Charango ens vam quedar sense aquesta gira de comiat que encara trobem a faltar i que des d'aquí reclamem. Clar que sí, home, no estaria gens malament, eh? A veure, com tots sabeu, la Festa Major de Móra la Nova és una de les més divertides del país i els DJs de RAC 105 no s'ho volen perdre i per això hi seran allà per revolucionar la nit del 31 de juliol amb, atenció, la gira 105, clar que sí, home! Hi haurà un cartell estel·lar, amb l'Enric Font, del Ja Tardes, amb l'Héctor Huguet, del Ritme de la Nit.

0: I com sempre, visuals, moment Kiss Camp i moltes sorpreses, perquè ja sabeu que la Gira 105 és la festa que recordareu tot l'estiu. Apunteu-vos-ho bé, va, divendres, dia 31 de juliol, Gira 105 des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No us ho perdeu, perquè és allò que després no hi vas, que t'ho expliquen i dius, oh, per què no hi vaig anar? Que va ser la festa de l'estiu i on vaig quedar a casa, home.
1: Rec 105. La teva música.

0: La teva música.
1: Rack Sensing.
0: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900-903-743.
7: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
9: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
8: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: Mira que fa dies que la va publicar, eh? Però encara segueix sonant i amb molta força per tot arreu aquesta de Joe. Es diu End of Beginning.
1: Amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. En passen pràcticament 3 de la 1 del migdia d'aquest 27 de juliol. Sí, fa caloreta, tot i que no tant com els dies anteriors, els que vindran, pel que diuen, eh? Perquè a partir de demà sembla que haurem de passar més per l'ombra que res més, eh? En fi, sí, com sigui, nosaltres t'hi seguim posant la banda sonora aquest estiu. De seguida, moltes gràcies, abans Josh 685 amb Jason Derulo.

Doncs jo crec que ara mateix tenim mig Catalunya cantant aquesta cançó ple pulmó, no? És claríssimament una de les cançons d'aquest estiu i, a més, pràcticament que va sortir doncs d'una espècie d'aposta, no? Perquè Joan Dausà ha explicat que li va composar aquesta cançó a la seva filla, així en plan de broma, i li va dir, papi, posa-la al disc, va, a veure què passa. Doncs mira, va trucar al Mamaduixa, li va ensenyar, ell li va encantar el projecte i va posar la seva veu i ja et dic, ha sigut un èxit aclaparador, tothom la canta, tothom la balla i apunta a ser la cançó de l'estiu en català. Va, que ets a RAC 105, ets a casa i ara sona Ed Sheeran.

0: És la nova de Madonna, que està en plena forma amb aquest Dance Teria, una cançó que està funcionant molt bé arreu del planeta i també, evidentment, aquí a RAC 105.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: La teva música no para, no s'atura, camió dos quarts de dues, i ara és el torn de Miley Cyrus amb aquesta cançó que ens porta de festa pels Estats Units. Party in the USA.

0: Hot and Cold, Katy Perry, amb aquesta grandíssima proposta, una cançó que pot sonar tranquil·líssimament a la Festa Major de Móra la Nova, sí. Per què? Doncs perquè és una de les més divertides del país. I això, els DJs de RAC 105 ho sabem, no ens la volem perdre, i per això hi serem allà per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la gira 105. Cartellàs estel·lar, eh? Mira, mira, escolta. Tindrem Enric Font, del Ja Tardes, l'Héctor Huguet, del Ritme de la Nit, i la DJ convidada, Charlie B. Quines ganes, mare meva. Allà estaran per fer-nos ballar amb aquells himnes que tant heu escoltat aquí a RAC 105. I com sempre, evidentment, visuals, moment Kiss Camp i moltes sorpreses, perquè ja sabeu que la gira 105 és la festa que recordareu tot l'estiu. Apunteu-vos-ho bé, divendres dia 21 de juliol, gira 105, des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No us ho perdeu.
1: RAC 105, la teva música.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Una mica de ropeta catalana de les mans de Dani Sixx i Skip. Es diu Que s'aturi el temps. Parla d'amor, aquesta cançó, com tantes d'altres, però aquesta doncs, ho fa amb aquest, amb aquest bon rotllo, amb aquesta energia positiva. I també es postula, per què no?, per ser una de les cançons de l'estiu en català d'aquest 2026. Ens fa moure moltíssim i això ens agrada. Va, camí de les dues del migdia. Seguim a RAC 105. Aquí estem proposant el bon millor de la teva música. Josh Fawaz ens va fer una versió d'una cançó de Madonna que vam caure de cul quan la vam sentir i que a més es va viralitzar moltíssim a través de TikTok. Estem parlant d'això de... que es diu Like a Prayer, amb aquest toc més

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.

0: cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes, el gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit i com a DJ convidada, Charlie D.
1: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
2: Sí, ho tindrem tot preparat.
3: Llums, escenari...
2: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

0: Shakira. Al costat de Burna Boy amb aquesta cançó que es diu Die Die, una Shakira que ja està ultimant els detalls per aquest final de gira que farà a Madrid i que ja està construint un estadi, l'Estadio Shakira, que, en fi, hi cabrà moltíssima gent i que, a més, farà molts concerts un rere l'altre amb entrades ja vengudes, en molts casos.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Doncs va, let's go, arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, en passen 3 de les 2 del migdia. I aquí estem, acompanyant en aquest dilluns, dia 27 de juliol. Sempre amb bona música. Sempre amb RAC 105 i sempre amb els grans artistes que ens agrada recuperar. Aquests són Maroon 5, amb Adam Levine al capdavant i amb aquesta veu més que reconeixible fins i tot des de l'espai. Move Like Jagger, amb Christina Aguilera. Just

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins a...

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
2: Mora la nova UPET amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i 70 per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la

0: DJ convidada Charlie D.
1: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
2: Sí, ho tindrem tot preparat.
3: Llum, escenari...
2: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

Hill. A veure, fa una estona s'ha fet públic el cartell de la Mercè de RAC105 d'aquest any. I déu-n'hi-do, eh? A veure. Tenim ni més ni menys que els Catarres, a la Maria Jaume, a Teràpia de Xoc, a Marcos, amb K, i també els que arriben ara mateix, els Amics de les Arts. Per tant, cartellàs, si vols conèixer els detalls, entra al nostre Instagram, allà ho tens tot explicadíssim. Dir-te que serà el dia 25 de setembre, avinguda Maria Cristina, 8:45 del vespre, i aquesta segur que sona, eh? Que és la nova dels Amics, es diu Segurament t'estimo.

És la Sia, una de les seves cançons més conegudes, Unstoppable, que també hem cregut totalment necessari proposar-te-la aquí a RAC 105. Pràcticament 2:15, i aquí estem, ara amb una col·laboració que no ens esperàvem, una cosa totalment unexpected, no? Perquè Leire Martínez, de l'Oreja de Van Gogh, ex-Oreja de Van Gogh, s'ajunta amb Buhos i canta en català amb aquesta cançó que es diu No hi ha pla B. Dic una cosa, molt bon català, eh? Sembla de Girona.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Sí, Celo Carti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
18: No, no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em poso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots cinc.
1: Això és RAC 105.
22: Un besinho.
23: A RAC 105.
24: Merci, un besito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català. RAC 105.
1: La teva música.

0: aquí, eh? Aquesta és una de les cançons de l'estiu, sens dubte, amb aquest Afro House, Afro Beat, podríem dir, no? Es diu Jamaican Bam Bam. Si no has viscut sota una pedra durant les últimes setmanes, segurament aquesta cançó ja et soni, i molt, perquè està sonant per tot arreu. I no m'estranya, perquè té aquest rotllo estiuenc que tan enganxa.
1: Rec 105. La teva música.
0: Ara, però, baixem una mica les revolucions. De seguida passarà per aquí Dua Lipa o Marcos amb el seu festuc. Però abans, Ariana Grande, One Last Time.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

Marc Cambor, que va fer moltíssima fortuna a través de les xarxes socials amb aquesta cançó que sigui l'octubeta. I que encara segueix sonant molt i molt bé. A veure, l'1 de setembre el tindrem per Barcelona, concretament a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ell és The Weeknd, sí. Passarà per la ciutat comtal i aquesta cançó segur que sona. Queda poquet, eh? Aquesta és una de les seves cançons més icòniques i per això, doncs, te la proposem a RAC 105. Es diu In Your Eyes.

0: Ava Max, amb aquesta cançó que li diu algú, escolta, potser el problema no sóc jo, eh? Potser el problema ets tu. Per tant, recapacitem una mica.
1: Rec 55. La teva música.
0: Maybe You Are The Problem, que ens deixa a les portes d'arribar a les 3 de la tarda i arribarem amb Pitbull al costat de Neo i a Afrojack. Amb aquesta meravella, una cançó que té uns quants anys i que, en fi, l'hem ballat fins a la sacietat. Es diu Give Me Everything, a Rec 55.

0: A veure, aquí hi ha tres factors per aquesta cançó perquè funcioni, eh? Hi ha DJ Goja, que és un DJ romanès, DJ productor. També hi ha l'icona brasiler Melody i també Jason Derulo, amb aquesta cançó que es diu Mi Chico. I que, escolta'm, té aquest rotllo també estiuenc, que ens va perfecte. Jo m'imagino a mi mateix estirat a la Costa Brava sonant aquesta cançó de fons, no? Les onades... Una mica brisa marina, no? Què tal?
1: La teva música...
2: Amb Arnau Molet, a RAC 105.
0: Això ara, per tots els que estem treballant, igual no entra gaire bé, no? En fi, escolta'm, algun dia hi anirem, eh? Potser... a la tarda, potser al vespre, potser al cap de setmana, però la platja la tenim relativament a prop, per tant, escolta, ni que sigui a treure el cap. En fi, arrenquem nova hora, salutacions de l'Arnau Molet. Ara Coldplay amb aquesta meravella, We Pray. We Pray.

0: Tindran. La teva música.
1: RAC 105. Hola, això t'interessa.
2: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
3: I allò del sorteig?
2: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: i com a DJ convidada, Charlie D.
1: Ei, hey, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
2: Sí, ho tindrem tot preparat.
3: Llum, escenari...
2: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

Doncs aquí el tenim amb aquest tros de veu i amb aquesta cançó que és la més nova d'Alex Warren i que es diu Fever Dream, sonant a RAC 105. Va, i ara anem a recuperar aquesta de Queixa, que la va publicar ja fa una bona pila d'anys. De fet, la va publicar abans que sortís la famosíssima aplicació, però ella potser va ser una mica visionària i va titular aquest tema TikTok. Tot i que crec que no té res a veure amb la xarxa social, eh? De fet, parla d'un rellotge. Feeling like P. Diddy, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Mr. Now It All. Que bé que sona, és la nova de Teddy Swims, sí. I parla, doncs, d'enamorar-se, de creure's que ho saps tot sobre l'amor, sobre les relacions, però llavors arriba aquella persona que t'ho ensorra absolutament tot. Sí, tu et creies molt intel·ligent, però resulta que ha vingut per trencar-ho tot, eh? I pel que sembla, pel que diu en Teddy, ho està aconseguint. Va, 2:15 de 4 de la tarda, en rigorós directe a través de RAC 105, ara és el torn de Rosalía. Aquesta és la única cançó que ens ha presentat íntegrament en català i, de fet, és la cançó en català més escoltada de la història de Spotify. Sí. Des d'aquí, si ens estigués sentint Rosalía, a veure, una altra cançoneta en català no estaria malament, no?
1: La Rosalía.

0: Doncs a veure, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27 i 28 de setembre i 1, 2 i 3 d'octubre estarà la Shakira a Madrid, a l'Estadio Shakira. A veure si interpreta alguna de les cançons de la seva trajectòria com aquesta.
1: Rex 55. La teva música.
0: Això era Les de la Intuïció i de veu femenina internacional a veu femenina internacional i brillant. Beyoncé, que ja arriba amb el seu cavall i amb aquest country. Texas Hold'em a Rex 55.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Doncs qui ens havia d'anar a dir que Zara Larsson faria una cançó de drum and bass? Sí, l'ha fet i li queda la mar de bé, la veritat. Una veu espectacular, una cançó que comença a sonar per tot arreu i també s'està postulant per ser la cançó de l'estiu, per què no? Es diu Midnight Sun i te la proposem aquí a RAC 105. 9 minuts per les 4 de la tarda i ara és moment de tornar cap a casa. Anem concretament cap a Terrassa, va.
1: RAC 105. La teva música.
0: Amb el Miqui Núñez i el seu bon rotllo, amb la música escà, en aquest cas, que sembla que torna a estar més de moda que mai, amb això que es diu Un altre cop.

0: Aquest estiu... Descansa. Treballa.
1: No!
0: O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
3: RAC 105.
4: No podràs canviar d'emissora.
3: Som la teva música.

0: day.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Amb rei començàvem aquesta nova hora aquí a RAC 105. Són les 4 i 2 salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, de 4 a 9 de la nit. Començant amb aquesta col·laboració de Chainsmokers i Coldplay anomenada Something Just Like This. Ja fa 7 anyets que està amb nosaltres.

0: La teva música.
1: RAC 105. Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
2: En España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet,
4: a l'aplicació
3: i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
8: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
11: 105.
12: Aspiradora, posa'm RAC 105.
13: La teva música.
14: No, l'aspiradora encara no.
15: RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: aquest cap de setmana, que va estar al Festival L'Empordà. Julieta, Julieta, amb
1: la teva germaneta. Rec 105. La teva música.
0: I seguim amb Chapel Run, que amb aquesta cançó va marcar l'inici de la seva nova era musical per l'artista. Es diu Good Luck Babe.

Bruno Mars, que ahir sorprenia els fans a Londres disfressant-se de Harry Potter i, a més, portant una rèplica a escala del personatge Dobby i que fa 16 anys ens portava aquesta cançó tan maca anomenada Marry You. Canviem totalment de registre, en aquest cas, amb aquesta novetat de Noter, una visió bastant electrònica i molt ballable, prop ja de 4:45 de la tarda, anomenada Talk to You.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Si pensem en Amy Winehouse, segurament ens venen moltíssimes cançons com Back to Black o aquesta, que es diu Valerie, produïda pel músic Mark Ronson. RAC 105. I continuem amb una versió moderna d'aquest clàssic del 1977, fet per Chris Norman i Susie Quattrone, en aquest cas pel DJ Cyril, anomenat Stumbling In.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Encara ens queda un any per gaudir d'Ivan Zergok amb el seu tour Tourmania, el 16 d'abril a Barcelona, però mentrestant aquí a RAC 105 posem aquest èxit anomenat Des de lluny. De seguida tindrem a Nil Moliner amb la seva cançó Me acuerdo de ti, però abans un èxit de Megan Trainor anomenat Made You Look, que parla sobre l'amor propi.

0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes preferits.
1: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
2: On sona el millor?

molts de nosaltres ens encantaria que fos divendres, però mira, és dilluns. Igualment, aquí a RAC 105 sempre estem posant la millor música de tots els temps, sigui dilluns, sigui divendres, sigui el dia que sigui. I prop ja de les 5 de la tarda tenim a Miley Cyrus amb aquest hit anomenat End of the World.

0: Hi ha gent que ja ha començat a fer la contenera pels 12 concerts exclusius que farà Shakira a Madrid, cantant cançons com aquesta, Dai Dai.
1: Amb Nayara Fernández.
0: 5:02 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández d'aquest últim dilluns de juliol. Com ho esteu passant, diem-ho, per les xarxes socials de RAC 105. Nosaltres continuem amb aquest clàssic ja de Rihanna anomenat SOS.

0: sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
1: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
0: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
1: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
0: Important, en un refugi climàtic natural.
1: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
2: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
3: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
1: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
0: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
0: Truca al 900 903 743.
5: Mary Short.

Billie Eilish, que la tenim bastant desapareguda a nivell musical, però que el 2024 ens va portar aquest èxit anomenat Birds of a Feather, que no es va portar cap Grammy, però sí 3 nominacions hasta les gravació de l'any, cançó de l'any i també millor interpretació pop solista. I continuem amb una de les divas del pop que mai es cansa de fer molt bona música, com la que ens va portar fa molt poquet del seu nou àlbum Confessions 2. És Madonna i ens porta Dancería.

cançons com aquesta tindreu a la Festa Major de Móra la Nova. És una de les més divertides del país i els DJs de RAC 105 no ens la volem perdre. I per això hi serem allà per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la Gira 105. Un cartell estel·lar amb Enric Font del Jatardes, l'Hector Huguet del Rima de la Nit i la DJ convidada Charlie B per fer-vos ballar amb aquests himnes que tant estem escoltant a RAC 105. I com sempre, visuals, moments Kiss Camp i moltes sorpreses, perquè ja sabeu que la Gira 105 és la festa que recordareu tot l'estiu. Apunteu-vos bé, divendres 31 de juliol, Gira 105.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
1: Ja som 100.000.
2: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
3: Instagram.
2: TikTok.
3: Facebook.
2: X.
3: YouTube.
2: I la nostra web.
1: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
2: I tu, què esperes?
1: Som a tot arreu.
2: 100.000.
4: I pujant.

Jo li digo que no és fàcil enamorar-se d'una superestrella, és el que ens diu Aitana, que la vam poder veure aquest dissabte animant al seu nou Uplex. Això que és la batalla de boxa d'un youtuber.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: sé de quin equip sou. Jo almenys sóc equip Team Cafè amb llet. O si no, un expresso macchiato, com diu Tommy Cash en aquesta cançó.
1: Espresso macchiato. Espresso macchiato.
0: Va, que falten 7 minuts perquè siguin les 6 de la tarda. De seguida tindrem el nostre Alfred Garcia amb els teus ulls, però abans arriba Màgic amb el que es diu Ruth.

vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances.

0: la teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Aquí teníem segurament estimo dels Amics de les Arts que fa que comencem una nova hora a RAC 5. Són les 6 i 3. Salutacions de Nayara Fernández. Continuem amb aquest merengue de Karol G, que ens pregunta què passaria si haguessis conegut abans a la persona de la teva vida, tot i que aquesta tingués parella. Això és Si antes t'hubiera conocido.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
3: Carglass canvia. Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
5: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
6: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Ja comença a fer-se clar.

0: Aquest somriure tonto als ulls és el que ens quedarà el divendres 25 de setembre quan escoltem els catarres cantar Diumenge sense drama.
1: Els dies que vindran.
0: I és que juntament amb Maria Jaume, amics de les arts i molts més, els tindrem a la Mercè de RAC 5. Però mentre estem esperant, continuem amb un gran himne de Tomorrowland.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

aquesta col·laboració de Tame Impala amb Jenny, que ja fa uns mesets que està aquí a RAC 105 i que mai ens escoltem, ens cansem d'escoltar-la. I parlant de col·laboracions, Selena Gomez en el seu nou àlbum tindrà la seva col·laboració amb Becky G, però mentrestant tindrem aquesta de fa 4 anys ja, que es diu Calm Down.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
2: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.

Només veies el que ens diu Lady Gaga amb aquesta cançó que ja ha complert la majoria d'edat perquè té 18 anys, va sortir el 8 d'abril del 2008. I amb una cançó que també ballarem, en aquest cas, de la mà de Shakira. És una que forma part de la banda sonora de Zootropolis 2.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Connexió Psíquica és el que tenen Aitana amb Plex, que la van poder veure aquest dissabte a la velada de l'any 6, i molts li han dit, això sí que és connexió i molt amor.
1: La teva música.
0: Passat 3 minuts de 3 quarts de 7 de la tarda, seguim amb Tiet, que tenen aquesta proposta perquè sigui la cançó de l'estiu del 2026. I s'anomena així, era això.

aquesta col·laboració de Demi Lovato i Clean Bandit, que la cançó, la veu de Demi Lovato, es va registrar mitjançant videotrucada perquè en cap moment van coincidir a l'estudi. I ja arriben a les 7 de la tarda aquí a RAC 105. Mentre esperem que Sabrina Carpenter anunciï gira per fi, tenim el seu Man Child.

0: Comencem aquesta nova hora Raxon 5 molt romàntics amb una balada de Bruno Mars anomenada Risky Roll.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: 7:03 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Encara ens queden dues horetes més de gaudir de molt bona música, com la que ve ara d'Eva Max, un èxit sota totes les xarxes socials, anomenada Sweet by Psycho.

0: Rita Música.
1: RAC 105. En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900 903 743.
3: Verisure.
4: Quina calor. Vens a l'aigua?
5: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
4: Ja, això passa.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: com a DJ convidada Charlie D.
1: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
2: Sí, ho tindrem tot preparat.
3: Llums, escenari...
2: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar com

RAC 105 de la mà de Teddy Swims. I es diu Mr. Nou Idol. Quasi dos quarts de 8 de la tarda ja. Abans de tot tindrem a David Guetta i Sia, que tenim això que es diu Flames. Flames.

0: Games. Rec 105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

en Coldplay que ens portaven aquest gènere de pop anomenat Adventure of a Lifetime. I ens apropem ja a quasi 3 quarts de 8 de la tarda. De seguida tindrem un dia qualsevol d'agost de Soc un Bohemio, però abans... Calvin Harris, que ens porta aquest Blessings.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

aquesta cançó que forma part de l'àlbum Midnight Sun i que també es diu així, és de Zara Larsson, sonant aquí a RAC 105. I nosaltres continuem amb aquest remix de Miley Cyrus juntament amb Kid Laroi, que parla sobre una ruptura amorosa, la dependència emocional, i es diu Without You.

Sol, migdiada i la teva música. El trio perfecte de RAC 105.

0: teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: De la mà de Shakira i el seu Dairai, comencem l'última hora aquí a RAC 105. Salutacions de Nayara Fernández. Com sempre, us acompanyaré amb molt bona música. Com el que ens portava Bruno Mars, juntament amb Mark Ronson, al 2014, un explosiu tema retro-funk, que es diu Uptown Funk.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el sol RAC.

És el Badarma i No Fer l'Idiota és el que ens diu Nil Moliner amb aquesta cançó, un himne d'amor propi i també de viure el present, que s'anomena Ara. I ara mateix també s'està escoltant aquí a RAC 105. I seguim amb aquestes dues divas del pop de diferents generacions, Madonna i Sabrina Carpenter, que s'han juntat per fer aquest himne.

0: la revolució sexual. Jo l'he ballat a discoteques, a festes, a casaments i també aquí a RAC 105.
1: RAC 105.
0: Falten 4 minuts per 9:15 ja del vespre nit. Abans de tenir a Teddy Swims amb el seu Bad Dreams, tenim la proposta de l'estiu, en aquest cas, del Fet Garcia. Això és Vine'm a buscar.

aquesta cançó plena d'energia. I ara arriba la quarta, l'octava col·laboració entre David Guetta i Sia, que busca imitar la música feliç dels anys 80. Es diu així, Let's Love.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. No queda

uns anyets que tenim aquí i que fa que arribem també quasi a les 9 de la nit aquí a RAC 105. I jo m'estic acomiadant ja, perquè són falten 4 minutets, quasi 3, perquè siguin les 9 de la nit a RAC 105. Salutacions de Nayara Fernández. Demà ens escoltem, recorda, de 4 a 9. Ens podeu seguir a les xarxes socials també i seguir escoltant música com aquesta de Lady Gaga del 2008, anomenada Poker Face. Ens escoltem demà. Bon cap de setmana, no? Que acabem de començar dilluns. Bon dilluns.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rack 105.

0: RAC 105,
1: la ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor?

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Escolta música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 8973-08973.
1: Sèrie
2: 44044.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: Som la ràdio de l'estiu perquè no puguis canviar d'emissora.
1: RAC 105, la teva música. There was something in the water.

0: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
1: 23 de març de 1994.
0: I el número de la sort, el...
1: 8.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.